0: Parlant encara uèi de la praxis etnica liure, l'appel, d'aquel nouvel organizatiu collectivo que recampo d'artistes de mantun horizon, de mantunos generacius, de mantunos identitats, mas que se sou reconeguts una voluntat comuna.
1: Nous deixarem menar aqueste cop per no atender o Giovanni, que és catalana, e que avianza ugida din la darrera emissiu. Nous presentet la primeira mostra de l'appel a Bigiturs a l'hostal de la comuna de Chevajac.
2: Jo personalment sóc catalana, per a mi, bueno, jo he estat criada en un ambient on la llengua i la cultura per al nostre poble i per al nostre territori és molt important perquè és la forma en la que mirem el món i habitem l'espai i construïm els espais i em sembla interessant de participar a un col·lectiu que el seu objectiu és el mateix, habitar, crear, construir o reconstruir una existència lligada a la cultura local, i la cultura local en Occitania està lligada a l'occità. L'art és una forma de llenguatge, també, i la llengua construeix un territori. Per això és molt important mantindre-la i és molt important estudiar-la. Jo, personalment, com a valenciana, estudio l'occità, perquè per respecte al territori.

0: Alors, comencem la visita.
1: Llavors, aquí, només entrant, a la dreta trobareu les creacions de Florenç Pons. Ell té una obra sobre migracions cantaleses i ell tracta la seva tradició i la seva mirada cap al seu territori per Aurillac i interacciona amb la seva identitat occitana. Quina és la vostra preferida?
0: Alors, aquel d'aquí, perquè el missatge és clar.
1: Sí, a mi també és una de les meves preferides perquè som tots germans, finalment, totes les llengües locals i regionals que diuen.
0: Et podem veure tots els drapeus, la de la Còrsica, l'Engodoc,
1: la Catalunya.
0: La Catalunya independenta. És important per tu?
1: És a dir, si hem d'estar en un estat que no respecta la nostra cultura, sí, és important no ser-hi. Per a mi personalment, no parlo en nom de... Jo, per a mi personalment, si poguéssim estar en estats confederals en què totes les cultures siguin respectades i escoltades, per a mi personalment, si poguéssim abolir l'estat, seria millor, en una fase superior de... Però si no se pot abolir l'estat, que siguin estats confederals, però si un estat no pot respectar les cultures i les regions i la diversitat cultural, llavors sí necessitem unes institucions que ens respecten.

0: Escutatz Radio Albitzès e sètz a l'escuto de l'emissiu d'Aici e d'Enda com mai. Parlen uvei d'un recampado d'artisto, de sensibilitat occitanisto, e que se suno la pel.
1: A la dreta trobareu dibuixos d'Agat Marcé, que la seva obra que exposa se diu L'été dans la Real de Livon. I amb els dibuixos el que intenta fer sent la necessitat de guardar amb arxius el seu quotidià que està en plena mutació. Llavors ella fa en els seus espais de vida dibuixos per a guardar-ho una mica en la memòria perquè s'ha trasllada a una granja familiar de la seva companya Marie Mignot, que trobareu les seues obres més endavant. I llavors totes dues intenten retratar el seu quotidià per a guardar una mica en la memòria el que estan vivint en el moment, no?
0: Dins d'aquella sala podem veure una bella obra plàstica?
1: Sí, llavors, si no m'equivoco, és obra de Papillon.
0: Ah, és l'obra de Papillon, aquel pla conegut artista.
1: Sí, i també podeu veure alguns dels seus quadres com aquest. Aquest, i aquí sí, és un instrument que ha fet amb utensilis de cuina i altres utensilis, pincells i restes de ferralla que tenia per casa, ha construït una bateria.
0: Aquella bateria, Marcio Berta di Romen, ella ha dit que el Papillon fa de grup i a mi l'ús, com s'appelle aquel grup?
2: Les Charrettes Bleues. En francès.
0: Ah, les charrettes bleues, mais il y a bio tabé los boudou.
2: Le boudou men, ouais. Et faire des tabé faire des expositions à Gaut à Breccio.
0: Et pas présentat
2: Jean-Claude Tronier. Que passait.
1: Que passait. Molt bé. Et ben, vols que continuem? Perfecte. Llavors, això sóc jo que ho he fet. Són visualitzacions de dades. Sí.
0: És tu que fas aquelles dues tableus su de...
1: Amb de dades locals.
0: Ah, és una serigrafia?
1: No, això està fet a mà. Això són calcs. Bueno, en el primer quadre podem veure una sèrie de cinc mapes de la Bairó. Això són diners a quatre que he fet a mà i després les he escanejat i les he reduït, però tot això són quadres fets a crayon, amb llapisos de colors. I llavors aquí podem veure l'evolució de la població els últims 50 anys i llavors després podem veure una comparativa entre la densitat de població de fa 50 anys i l'actual per a veure com ha evolucionat. Això és fàcilment trobable, però després jo he fet un treball de tractament de dades per a poder extraure les gràfiques que veu a continuació. Llavors això tracta del nombre de comunes amb molt feble densitat de població, feble densitat de població, mitjana densitat de població, alta densitat de població i molt alta densitat de població. Doncs, 5 codis de color diferents. Llavors, què veiem aquí? Podem veure l'evolució en els 50 últims anys, que el nombre de comunes amb molt feble densitat de població ha augmentat, que el nombre de comunes amb feble densitat de població ha disminuït. Imaginem, perquè han passat a ser de molt feble densitat de població, que el nombre de comunes amb mitjana densitat de població ha disminuït prou, que el nombre de comunes amb alta densitat de població ha augmentat un poc i que el nombre de comunes amb molt alta densitat de població quasi s'ha quedat... Llavors, clar, mirant això podríem dir la Beiró ha perdut moltíssima població els últims anys, no? El que podríem deduir d'ahir. Per això he inclòs una última gràfica on compara l'evolució de la població, que és aquesta línia que veieu aquí, de la Beiró, perquè la Beiró no ha perdut població els últims 50 anys, però França ha guanyat molta densitat de població, perquè estem parlant de densitat de població. Llavors, en l'absolut no ha perdut població, però en lo relatiu, en relació a França, sí que ha perdut població. Llavors veiem la diferència entre la densitat de població de la Beiró i la densitat de població de França i la diferència que ha augmentat d'un 30%. La idea és una mica poder conèixer les dades que estan una mica sequestrades i que són intel·ligibles per a la població mitjana, poder tornar, perquè això parla de nosaltres, les dades parlen de nosaltres, estan sequestrades, estan empresonades. Llavors el meu projecte artístic, però també polític, és analitzar-les per a transmetre-les i democratitzar les dades perquè les dades parlen de nosaltres i llavors ens apartenen. Llavors, de la mateixa manera que la idea és mantindre la llengua i per això no hi ha res escrit, per a poder transmetre-ho a l'oralitat, perquè les nostres llengües s'han conservat gràcies a la transmissió oral, a mi m'agradaria que la transmissió de les dades poguessin o sigui, també transmetre's a l'oral. No? Llavors el meu projecte gira entorn a alliberar les dades i poder-les transmetre a l'oral els uns als altres de la mateixa manera que transmetem la nostra llengua i que s'ha mantingut malgrat l'imperialisme lingüístic de les grans nacions. No?
0: Osco, bien, tout aquel treball. Perquè se sap que l'Aveyron és un dels departaments on se parla l'humà i l'occità, mais en tout cas, le cas relativisable, perquè aquella població n'a pas creixut. Mais dins aquel tableau, caldria una legenda, així que nous, c'est obligat de morar aquí.
1: Clar, però també jo, en el meu somni perfecte, seria que la gent, un cop integre la informació, puga transmetre-la, no? Que si vostè té aquest quadre a casa seu, puga transmetre l'oral, perquè és la forma en la que els coneixements tradicionalment s'han transmès, no? I si no, és veritat que si comencem a tot escriure-ho, doncs no res, ho tanquem en un llibre i ho fiquem en una biblioteca i avant, no? I per a fer viure la cultura cal passar per la llengua i per a fer i per a traure i alliberar la nostra informació, potser la ràdio és un bon mitjà, l'oralitat és molt important. I per a mi, que he treballat a la ràdio també i que sóc una ferma defensora de l'oralitat i de la transmissió oral de la llengua i la cultura, no voldria jo passar per una intel·lectual que se queda en un llibre tancat i que...
0: És un tablet per fer parlar, per fer explicar als subes... Un tinesel, per exemple.
1: La llengua està per a transmetre la informació. Aquesta o una altra? M'és igual... Però per a mi, el que a mi m'agradaria és que això no me pertany a mi. Jo ho he fet i ara pertany a la gent que ho veu i la gent que ha entès algo i que vol transmetre-ho a una altra persona. I que la gent puga integrar les dades del seu territori perquè fa part del territori, tothom fem part del territori i això no pertany a ningú.
2: El món de Rodés, sud abaidonès, és que ha migrat dins el departament. Conis un fin de monde que suda ici, que ronats a la vila de Rodés.
0: Se son que desplaçats. Oh.
2: Tout aquel monde que és aquí, a co fa 50 ans, tout aquel monde que és aquí, suanats a Rodés. Un fin de monde. La baraco de Frais, tout a co la primarbo.
0: Mais il y a quelqu'un qui me pose question, parce que normalement, je suis professeur de physique. Et normalement, quand je suis à co, disait en premier que manque l'usaxis, la méluten et tout à coup mais pouden dire que les lignes sont esthétiques quand même.
1: Per això, no, la démarche n'est pas artistique, la démarche est scientifique per a construir-ho. Després, l'intent de donar una estètica és a tot fet a mà. Això, l'idea és apropar les dades al públic. Llavors, per a mi me fa molt plaer veure que la gent se pot apropiar i se pot reconèixer. Tu, vostè, m'has explicat l'experiència personal de veïns, de gent. Jo això no ho sabia, per exemple. Llavors, les dades estan aquí, les hem tret d'un lloc on estaven tancades i ara estan fora i vos apartanyen a vostè i m'apartanyen a mi i mos apartanyen a tots, en realitat.
0: No, me... Mi trufavo per lo sax perché comprendi pla che es milieu de daisal o suska e de ne parla après.
1: Després el sax en realitat no és molt complex. Vull dir, el sax jo els explico a vostè i vostè els explica a un altre, és molt fàcil, no és res molt rebuscat. Imagino que vostè amb els seus alumnes tracteu temes molt més complexes. Llavors se necessiten accés.
0: No, però hi ha un veritat de treball de científic, darrer.
1: Sí, això sí, per contra sí. Això. Però li he intentat donar un approach sensible, esta mirada una mica més sensible, perquè són dades que ens toquen i ens fan part de nosaltres i la nostra existència i el recit de vida de les persones.
0: Tornant a escoltar, un cop de mai, l'Utsan Carl et Kuderk, sous une intensive de l'appel, mencionado, très la débuto, de la crido, le manifeste d'aquelle organisation.
3: À tout début, j'aurais un projet avec le diari, le magazine de la culture occitane, si vous pouvez dire. Et il y a bien une préparation pour ensayer de faire une liga entre la langue et l'image. Et à quelle page s'appelle l'appel. Et après, nous sentons que c'est le plat de trapper d'autres personnes qui travaillent sur cette question. Et donc, à quelle page qui démourable et qui démourre une page, benguette une collective. Et à l'ouvre d'art, c'est une vingtaine d'artistes, mais des biais de travail, pour te dire, mais différents et d'œuvres différentes. Vous pouvez avoir des peintures, des dessins, des photographies, des installations, enfin, une fine de causes. Quand d'ouvert, il n'y a pas cap de pouvoir tout faire. La seule cause, il n'y a pas de préavis linguistique, c'est-à-dire que le monde qui est dans l'appel ne passe pas par l'Occitan, mais cal qu'il y ait une biais de beir et de penser à quelle Occitanité ou à quelle enseigne géographique, culturelle, écologique, d'une biais ou d'une autre. Il y a des mondes qui passent des ligands familiales ou ne savent pas ce qu'est l'Occitanie, mais qui font le rubiour et ou qui a un intérêt particulier par cette langue, par quel territoire, et bah qui il y a un falsch l'appel, vol dire la praxis ethnique au lieu, et l'idée est d'avoir des passes d'aïssa la mout ethnique ou qui est à l'extrême droite, et de se dire qu'est-ce pas une cause des cinq, qu'est-ce d'avoir une histoire culturelle des c'est d'une zone droite, bel et ou
0: per lo cure.
3: Ouais, des loufarga tant que l'issiam que sa famille n'est bien ou passe.
1: Voleu que passem als altres companys? Vale.
0: A mi plaisir. Alors, aquells d'aquí sou de Sergi Labatut, que coneixi pla.
1: D'acord. Llavors, ell fa cròniques de la vida de cada jorn. Diu que són cartells extrets d'una obra molt més gran i m'ha explicat que té desenes i desenes de quadres i també té una obra molt llarga, que és un paper molt llarg de 10 metres que ell escriu i dibuixa i que el té recto verso. Els textos són en occità, evidentment, i evoquen esdeveniments i reflexions i pensades que ha tingut en diferents moments de la seva vida per aquí. Per exemple, aquí ell havia estat hospitalitzat i aquí veiem el llit del seu hospital i veiem les etiquetes que li van estar donant i veiem el seu braçalet i esta és una mica l'obra que va crear quan estava hospitalitzat i després veiem altres moments de la seva vida i són sempre cròniques de cada jorn.
0: Descobri encara un aspecte novel d'aquest home que és un artista complet.
1: És un artista complet i fa part del nostre col·lectiu i ens fa molt contents.
0: Caldria passar de temps per llegir tot. Podem llegir sul cop cal pas anar pla lluent per trapar d'ases.
1: Exacte. I també podem llegir al mercat de Lunel, comprar-hi un capel.
0: Cal jo passar se pas pla desgordit per se pas mai na, que aquel tipe s'interessava pas que sa fent, no?

0: Marie Vignon parla de ruralitats. Ella, la seva obra està relacionada amb la de Agathe Marcet, que hem vist a l'entrada en blanc i negre, aquí al racó aquest. Llavors, són dues persones això que s'instal·len a una granja i que comencen a viure en una granja i marquen la quotidianitat de tot el que són màquines, de cada racó, cada detall de la Gascogna, d'una granja, d'una ferma.
1: Una bòria
0: en la Gascogna. Són jugar amb la llum i jugar amb els elements que estan en el lloc. I hi ha una particularitat, com esteu a la ràdio i que no podeu veure, és que ho fan un fons fluorescent. Llavors pinta sobre un fons fluorescent, això fa que vegem molt més, no? Són molt lluminosos els seus quadres i podem veure més uns reflexes i uns contrastos molt interessants a nivell estètic, la veritat.
2: La cultura i la llengua en primer.
0: La cultura i la llengua en primer. I els drets dels treballadors i la llibertat sexual. És a dir, en primer, en respecte per als nostres veïns i veïnes, siga quina siga la seva condició racial, sexual, de classe, etc. En primer. I la cultura forma part de la seva identitat. Llavors, respectem totes les cultures.
2: En Espanya la llibertat sexual existeix, no? Fa completament?
0: És a dir, el sistema patriarcal fa que se puga fer un pinkwashing i que el capitalisme puga absorbir certes lluites. I això existeix. La realitat al carrer fa també que tingués por tornant de nit a casa.
2: Comprenc, no? Escuten aquel altre artista catalano vengudo de l'isclo de Mallorca, Maria del Mar Bonet, acompanya de sa buts pertucanto, la paraula de Noah sus la violència faccio a las persones a causa de lor identitat sexual. Maria del Mar fa homenatze a ici a un ofenno, la donna Margarida Moras, ero tabé originario de Mallorca. Donna Margarida Moras, era una femme étrangère qui visquait à Valenzo al siècle XV. Fuguet executado per pendezu, pensado, a causa de son identità de genre. Es uei un icono per la défense del drecce LGBT de Valenzo. Escutant aquel complanche, la mort de Na Margarido.

0: Escutatz Radio Albitzès e sètz a l'escuto de l'emissiu d'Aïssi d'Enda com mai, prepausat do Perrieu, Bruno, a melatsudo de Gilbert. Seguissent nuei la collectivo d'artisto L'Appel, per praxis etnico liuro de sensibilitat occitanisto. Sem guidats per Noa Tandero Zobani, artisto catalano d'aqueste collectivo.
1: Llavors, això és Melanie Roussel, s'appelle Pel Sol, que vol dir, bon, en francès, c'est par terre, Pel Sol, i és una experiència sensorial que fa dialogar el cos i el paisatge. És una mica tot el que recolecten els peus si van nus i que marxen nus. Llavors veiem cinc fotografies de peus amb tot el que han anat recolectant de la seva experiència, no?, com sensorial.
2: Y hay una causita de las culus, de las folios pegados a sus pies. Pueden ver, dice que la foto de zaune, de verde, de marrón.
1: Sí, oh. Sí, veiem, en totes les fotos veiem un primer plano el dels peus i veiem també, en aquesta en particular, veiem les fulles de la tardor apegades als peus amb un fons verd de la gespa que hi ha al fons. Però si passem per d'altres, per exemple, veiem els peus amb restes de terra i el contrast del fons més fosc, no? De terra més humida, més banyada. Trobo que artísticament és impressionant i és molt interessant la proposta i és prou arriscada i prou atrevida, no? I anem veient les fotos i enmig anem veient petites peces de Mélisande Arthus que hem anat veient. Veus aquí, allà, tot això és la companya Mélisande Arthus, que és la mateixa persona que ha tissé el manifest. I llavors ella parla, Mélisande Arthus, amb el seu... Que aquí darrere també veus les seues peces grans. Ella s'interessa al tema du remembrement, de la recomposició, i invita a reflexionar sobre els enllaços, sobre els vincles amb el territori i els canvis.
2: O aquel regrupament de parcel·les agrícoles per fa de cultures mecanitzades.
0: Dins de Beirut, aquel remembrament era pas tan important que dins d'altres regions de França. Eh?
1: Però ella fa una similitud i fa un paral·lelisme entre el remembrament de les terres i el de les cultures, també. La repartició d'espais per a les cultures, crec que caldria parlar amb ella, però trobo que és una forma de reflexió i una crítica, no?, per a visibilitzar una cultura que ha estat recomposada. No?
2: Oh, és una alegoria, oh? Mm.
1: Sí, és una alegoria, la seva... I el fet de tisser a la mà, enfin, és una alegoria, has raó. I aquí, sobre la taula, veiem els petits quadres que ha fet Jean-Carles Coderc, que juntament amb Mélisande Arthus són els que van iniciar el projecte de L'Appel. Ell parla i diu, un tros de paper constitueix un moment, una etapa en el procés de creació tal com l'envisatgem, com l'imaginem. Ja siga un mur o siga un paper. Deposa la seva mirada sobre la llengua occitana i constitueix, i esta mirada sobre la llengua occitana constitueix la seva mirada i el seu saber fer artístic, no? I el seu aprenentatge i les descobertes i les imatges, etc.
0: Llavors, tot aquests cadres us en occità. Torna buta a l'herbo, lo cap din la tupino. Suirava l'aire, metec e mat.
1: El folclore numèric. Me pareix molt divertit, perquè hi ha una rata al mig.
0: Oh, la rata de l'ordinador.
1: La rata de l'ordinador és molt divertit, aquest és el meu preferit. Això és Papillon, ho presentarem al final, perquè acabarem per Papillon.
0: És un salvatge de Beirut, també? No. És el que se considera un salvatge, no?
1: No ho sé. No, la veritat és que no el conec molt personalment. Suposo, no m'estranyaria, però no puc afirmar-ho. Vostè sabrà més coses que jo.
0: Aquell nociu de salvatge de Beirut, hi ha mantut un definitiu del salvatge.
1: D'acord.
0: No. Perquè al segle XIX hi ha hagut un vertadier salvatge dins de Beirut, una femme.
1: Ah, sí, el nen salvatge, sí, jo. Sí, és veritat, sí.
0: Ara la definició que valien d'un salvatge és pas la mateixa, crec.
1: Correcte, és veritat. Yeah.

0: I ara passem a Gerard Martí, que no sabria explicar-vos la seva obra perquè no l'ha explicat aquí, sense comentaris.
1: Però podrien dir que semblo de murales.
0: Sí, bueno, és que no sé de què parla. La seva obra són dones despullades amb enfons de camp, però no sé... No sabria, tindries que preguntar-li-ho a ell.
1: Ha volgut d'aixar lliure el lloc que visito. Oh.
0: Sí. Vale. I a l'entrada podem veure quatre peces de papillon i en podrem veure altres a dins, a més de l'instrument bateria que ha realitzat. Tens la sort de poder-lo trobar al festival i podrà ell mateixa explicar-te les composicions que presenta.
1: A mi plaer.
0: I moltes gràcies d'haver vingut i d'haver-te interessat per la nostra exposició col·lectiva.
1: Gran merci a tu i gran merci també a aquesta llengua que és pla agradiu a escoltar.
0: I també, ja que estem agraint, anem a agrair també a l'Estivada i a l'Ajuntament de Sebasac per haver-nos donat l'espai i les facilitats per a poder exposar i fer la nostra primera exposició col·lectiva de la pel.
1: Oh, merci. Merci al Consejo.
0: I a fins aviat.
1: Un merci gran.
0: Una abraçada de la pel per a Ràdio Albigès i tota la seva audiència.
2: Un cop de mai, m'aixetzant los artistes del col·lectiu de l'Apel, totes aquells e aquelles que tsues e mensues, que nos heu presentat los obres dins d'aquest emissiu. E també el Centre Cultural Occità del Bitzès, que se troba a l'hostal Roca Guda.
1: Gran merced, i també no atender Zobani, per son aquel a la mostra de l'Estivado, és un ban per presentar les obres de sus companys i de ses companyos de la pel. Per acabar aquest emissiu, escutem un altre complanxo, aquello de la Dame de Catalunya, cantado per lo cantaire Arbogast.

majestà de Mosca. Si es regina de luz, si o rei de gaire pussia, enfant de Montaigne, enfin l'aire de tu. Li rei de separenda, queste paraule fusque son lise separalu, senza parà de moque ne.